maika ivane kano ga uwa hemolele wala kai tamahari uwai vinani uwai ale ale saya naika mo kihanda Tamaia de Mahalan, Tamaia de Mahalan, Tamaia de Mahalan, Tamaia de Mahalan, Tamaia de Mahalan, Tamaia de Mahalan, Tamaia de Mahalan, Tamaia de Mahalan, Tamaia de Mahalan, Tamaia de Mahalan, Tamaia de Mahalan, Tamaia de Mahalan, Tamaia de Mahalan, Tamaia de Mahalan, Tamaia de Mahalan, Tamaia de Mahalan, Tamaia de Mahalan, Tamaia de Mahalan, Tamaia de Mahalan, Tamaia de Mahalan, Tamaia de Mahalan, Tamaia de Mahalan, Tamaia de Mahalan, Tamaia de Mahalan, Tamaia de Mahalan, Tamaia de Mahalan, Tamaia de Mahalan, Tamaia de Mahalan, Tamaia de Mahalan, Tamaia de Mahalan, Tamaia de Mahalan, Tamaia de Mahalan,